0: a veure si me'n recordo d'això, com era? Penso que era...
1: Ai, mare.
0: Ara no. Encara no. 3, 4... Benvinguts a fer punyetes! Hola, família, encara me la recordo, eh? Adelante de poc. Bueno. Que contenta estic! Ja tornes aquí, família!
2: Hombre!
0: Hola, què haces?
2: Estos ojitos que te ven, cuánto tiempo, ¿qué tal? ¿Qué fas?
0: Pues aquí, aquí, tirar-nos al pou. El pou de la novetat, el pou del directe, perquè, perquè hem de ser realistes, mos hem de confessar davant de tots els nostres grans oients. Vos hem enganyat una miqueta estos anys.
1: Ai, mare, de què?
0: No era un directe real. No era un directe real. No era un directe real.
3: Embustera!
0: Embustera, home, feien falta les pràctiques. Feien falta les pràctiques. Però ara ja sí, eh?
2: Ara mos hem tirat a la moto.
0: Sí, que ara qui la caga, qui la fa, la paga.
2: Ara ja mos hem tirat, ja, què passa? Que sí,
0: pues ex, molt content de tornar-te aquí i abans d'enrotllar-me i començar en tot, vull un moment de serietat perquè des del meu cor i des de mis parts vos vull donar les gràcies a tot l'equip per haver estat aquí al callo aguantar en paciència les meves campanes, que han sigut dies, fent campana.
4: Hombre, han sigut.
0: I en tot el carinyo del món... Vos estimo i gràcies per haver aguantat este tresoret que ha muntat entre tots. Un aplauso per a vosaltres.
2: Que me farà caure la lacrimeta, eh? Ha sigut un momento, lacrimeta, eh? La tenia aquí a punt, però acabat de caure, saps?
0: Tot arribarà. I ara sí que sí, me'n vaig cap a l'espai que crido. Oh! Yeah. Jo no recordo, eh? I te l'has estat, eh? Bona nit, Gepero! Oh!
5: Bona tarda, 7 i 2.
0: Bueno,
5: són les 7 i 2. Estem en rigoríssim directe i val la pena de destacar l'esforç que s'està fent des de l'antena Caro i per part vostra sobretot. Per a tindre este valor, aquestes agalles que dirien en castellà, per a fer un directe, sí senyor.
2: A Pau l'hem trobat a faltar, però el Gepero també, eh? El Gepero també l'hem trobat a faltar, que també ha fet campanes, eh?
0: Que tu no t'escapes,
6: De moment, s'han saludat entre ells.
7: En altres ni mos han entrat.
2: Sí, van passant.
0: És que l'he tallat perquè he vist que hi ha una maldada del crit i ets entrat aquí, ha entrat a tallar. Bona nit, i tu?
2: Hombre, bona nit, què tal? Bona tarda, nit.
0: Saps què passa? Que d'aquí dos dies serà de nit, vull dir, tanto.
2: Bueno, però és l'acostum, tants d'anys i de fer-ho de nit, veus, clar, tarda nit. Què tal? Bueno, jo molt bé, disfrutant de l'estiu, ja ho sabeu, la meva anar voltant, anar ficant musiqueta, anar ambientant la gent, bodes, menjades... Superbé, la meva vida és molt bonica i molt bé.
6: BBC, Tito.
2: Sí, sí, molt
6: bé. Bodes, bautizos i comunions.
2: És el que fa que falta, eh?
0: Diu, disfrutant de l'estiu i és quan més penca el temps.
2: Però ho disfruto. Ho treballo, però ho disfruto.
0: El restaurant està allí rascant.
2: Ho disfruto moltíssim. Doncs bueno, Pau, a les parauletes que has dit, moltes gràcies, la part que em toca. Ha sigut molt dur, sí, Carlo? Ha sigut molt dur. Algun ratet ens hem quedat a lloses, que sonaven los grills i tot. Titi, silencis, claro, jo i Carlo algun dia mano a mano, bueno, allò, pim-pam, ho dius tu, diu jo. Però bueno, ho hem tret avant, Carlo, hem disfrutat moltíssim i ara supercontents de tindre't aquí una altra vegada i d'una altra manera, perquè és Papito que no ho ha dit,
6: Bueno,
2: és Papito, ha sigut Papito, que ho hem dit un munt de vegades, el Papito.
6: Això diu la seva dona.
2: Ahir mateix ja vam fer una videotrucada al programa... I mira si li ha canviat la vida, que ara les videotrucades les ha de fer de dalt del terrat. Les ha de fer de dalt del terrat, que dins de casa, que si molesto la xiqueta, que si es despertarà. Si li ha canviat la vida d'este xic-xac.
0: Si
2: li ha
0: si algo com tindre un fill no et canvia la vida és que tens un problema, eh? Algo et passa.
2: Qui en t'hi ha vist i qui en t'hi ve, eh? Que t'hagi d'anar a sortir de casa, hosti.
0: Bé. És majo, és majo. Majo com Calu, que el tenim aquí.
6: Molt bona tarda, familieta punyeterística.
0: Un de tres, està bé, no?
6: Jo, respecte a les teves paraules, per al pròxim dia, si te disculpes i porto 6 llaunetes de cervesa, sempre és millor.
0: A cadascú.
6: Sempre la disculpa sempre entra millor.
0: Entra millor.
6: Però bé, Pau, bé, no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores. estàvem que no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores.
2: Sí, ha sigut quan vam fer els programes més llargs, eh? Quan érem jo i Carlo Tocholz, els convidats, els programes més llargs, eh? No sabíem com acabar-ho. No sabíem com acabar.
6: Sí, hi havia convidats que estava parlant i tot, eh? Quin programa...
0: Sí, sí, sí. Diu, anava al revés de la lògica, diu, com menys, més.
2: Sí, sí, eh?
0: Sí.
6: I ja ho dic jo, eh? Quina calor este estiu, eh? No ho havíem dit encara, quina calor este estiu.
2: És quan dit tantes vegades que hi ha allò que dius... Quina calor. No cal dir-ho més, eh?
0: Sou molt exagerats. És un fred raro, és depèn de com mires, és la perspectiva que tens de les coses.
6: És un fred raro,
0: és un
6: la
0: fred
6: calor.
0: Raro.
2: Psicològic, eh?
0: Raro.
2: Hi ha gent que et diu, te para pel carrer, és psicològic. No és psicològic, la mare que et...
0: Bueno, gràcies a Déu, això ja s'acaba. Encara queda algo. Però ja s'acaba. Pues bueno, a veure, què voldria dir en esta gent de nou? Què tenim? Com és que fem directes? Pues bueno, perquè entre altres coses, vale, volem innovar. Innovar dins de lo que mos permet ja la nostra edat de millennials ochentero. Què som? Una cosa és el directe. Què passa en el directe? El directe permet moltes coses que no permeten los pals directe, diem, que fem abans.
6: I qui, no sé, qui va ser el cabró que ha dit no hi huevos de fer un directe?
0: No hi huevos?
6: Este va ser el directe.
0: Quina és una de les grans novetats que tenim esta temporada? Un número de telèfon, un número de telèfon on se pot trucar. El que passa és que trucar és difícil, perquè, claro, si estem aquí en directe, pues com a que molesta. Però segurament tindrem un grupet de WhatsApp que en directe podreu entrar a dir-nos...
6: Tros d'animal! Àudios, àudios.
0: Ei, hosti, pues estem parlant de tal, de Pasqual, d'un pues, tema de que mos interessa o que tenim una anècdota o un dato que no tenim. Ei, que escolteu, que això és així, això és així. Hòstia, doncs pues, cunde, no? Perquè a part mos traven faena. Està de puta mare. I això està genial. Telèfono.
2: Apunteu.
0: 6-7-4-8-9-7-127.
6: Superfàcil.
0: Repetixo. 6-7-4-8-9-7-1-2-7.
2: Yeah, però t'ha fet falta allò de exclusiva quan diu el telèfon.
6: 127 no vas dir inglès, eh?
0: 1-2-7.
6: 100, eh? 100.
2: No li ha sortit.
6: 127.
0: Bueno, que anirem repetint el telèfon. Bueno, però aquesta és una de les novetats, vale? A part del canvi d'horari que hem tingut, perquè, bueno, que encara està una mica a l'aire, eh? Avui hem començat la temporada en dijous. De 7 a 8, que estarem, però no diu ningú que tornéssim els divendres o que canviéssim hores.
2: Depèn com vegi l'audiència.
0: O que fessin campana.
6: Que mos envien els seus feedbacks, que mos envien els feedbacks per el telèfon. I només fa falta una coseta.
2: La veu femenina del programa.
6: Només fa falta una coseta.
2: La veu femenina del programa, eh?
6: A veure...
2: No està.
6: A veure... Saluda la...
0: La tio, la nati. Que sàpigues que Nati avui no ha pogut vindre. Que sàpigues que Nati avui no ha pogut vindre, però està.
2: Estarà.
0: Però són coses del directe, és el que hi ha. Si a les 7 pots estar bé, si no, pues la cosa t'ha de tirar avant. Sí,
2: això és així, ara. O arribes o no estàs, eh?
0: I una altra de les coses del directe és que et dic que s'ha acabat aquí la presentació i la salutació perquè s'està fent tard.
6: No, però...
0: S'està fent tard.
6: Vos fa falta una cosa que abans se feia.
0: Ja comencem malament, si jo dic que s'està fent tard.
6: Un llepa del llepero.
0: Hòstia, això sí que sí.
6: No,
2: pues no sé si me'n recordo què t'ha de fer.
0: Quan algú té raó, té raó.
5: Bona nit i...
0: Ara sí que comença a fer punyetes.
2: Vamos! A veure, què fem?
0: Què fem? Començarem. Farem una mica la intro de lo que són les propostes que tenim cadascú. Que, a part de l'entrevista, que quan la tindrem la podem tindre, quan no, ¿vale? Donem una mica una pisteta i un tastet del que mos va pel cap fer esta temporada, que no té per què ser quadriculat, eh? Que aquí potser un dia portem malles i un altre dia portem faldes als peus.
2: Home, clar, no?
0: No passa naixing.
2: No mos mana ningú natros, eh? Natros fem el que volem aquí. No, en esta ràdio naixing. Podem dir el que volguéssim.
0: Exacte.
2: Que volguéssim i fer el que volguéssim.
6: Les notícies de les 8.
0: Sobretot no, eh?
2: L'únic que hi ha, que a les 8 han de sortir les notícies.
0: Mira, i parlant de notícies, pues, la meva seccioneta, o la que tinc mig pensada a fer, a part de no callar, perquè fa dies que no tinc el micro i és meu.
2: Estàs acaparant una miqueta el micro, eh? Això.
6: Sí. Tens dos dones a casa, no et deixen parlar.
0: Tres.
6: Sí.
0: Pues això, me va pel cap fer una mica el que serien, com vam fer una temporada de notícies pim-pam, que era ja s'han titulat pam-pam-pam-pam-pam, però una novetat. Ai, mare. Només diré bones notícies perquè em fan falta. N'estic ja del fi del món i del polític de turno i de que si Càceres i que si la Ceuta i que si... Tots són desastres al món. Però que la gent sàpiga que hi ha bones notícies. Sí. Bones notícies com pot ser, per exemple, que l'estudi del MIT pot transformar... Estudi del MIT, un estudi del MIT, per això, ha descobert com transformar el plàstic d'un sol ús, que són este munt de plàstic que ja tenim pel món, en materials sòlids i barats per a construcció de vivendes.
2: Amigo,
5: vaja, pom, pim, pam. Hey, shit.
0: Altra cosa, per exemple, han identificat una proteïna que prové, que preveu l'envelliment celular. O sigui que d'aquí dos dies no faran falta cremes, tots. Sí? Encara de bebès de tota hora.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Pam, pam. I de moment això és el tastet que porto. I, com he dit, que podem portar més coses, també que sapiguésseu, que com a millennial de cabo a rabo que sóc, com la majoria, encara que sigui, no?
6: Tots.
0: Quan hi hagi una gran, un gran esdeveniment friquis, picolúdic, aquí se'n parlarà. Perquè el portaré a debat i a degustació per a tots els oients que comparteixen gustos en mi, ja siguin videojocs, pel·lícules o coses del món del vicio.
5: Molt bé!
2: Ep! Pam, pam, pam! I aquestes novetats musicals, que això...
6: Home, Però, tio.
2: Però ja però fet deures, no?
6: Dones compte.
0: Que sapiguéssiu ja, aneu-vos preparant perquè ve a Zelda i venen les pel·lícules de Marvel, vull dir, vos pensa pegar canya perquè soc muy, muy fake.
2: Sí, mira, me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man, l'última. Me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man.
6: Ha batut records, la de Spider-Man, Ha desbancat a la de Star Wars, El nou amanecer.
0: És que Star Wars ha perdut molt. No. Però bueno, no, perquè sou temps de la meva secció per favor, per favor.
6: Notícies i novistes.
0: Serà friquido, friqui... Espera, deixa'm inventar paraules que sóc bo. Friquidolústic time. Oh, ja ho saps.
2: Com l'he rebuscat. Repeteixo, friquidolústic time.
0: I per què en anglès? Perquè és més friquidolústic. Vale.
5: A mi ja em costava dir rocalorio.
0: Ne tinc una guardada per després d'això, que esta sí que no la passo, però de moment he entrat de bones. Després ja venen les hosts.
5: Yes.
0: I de moment jo ja no dono més del que tinc, perquè si no serà mal.

0: Dios, Egla i ja, xiquet. He descobert un programeta musical.
1: He descobert, diu. Fa dos anys que no fa altre.
0: No, com està intro, no. No n'havíeu sentit d'estes encara. Estic encantat en la intro.
1: Estàs col·laborant en la fi del món, Tito, ho saps, no?
0: Sí, sí, és igual, eh? Jo em sumo a la fi del món de tot.
2: És una mestreta de King Africa i Jordi. És una mestreta entre els dos, saps?
0: No ho sé, perquè no t'ho perdis, està feta en dos IAs. La IA que em fa la cançó i la IA que li digui la IA de la cançó perquè em faci la cançó. Bueno,
1: ja va, increïble.
0: Increïble.

0: lo primer és qui va ficar. I després Jordi Dan i l'últim els dos.
1: Anava a dir, anava a dir. Sensual, movimento sensual.
2: Que està amboreig és a Friduo, no?
0: Bomba!
2: Solta la bomba, eh?
3: Bueno,
2: esta serà la meva intro.
1: A part de la intro, socio?
2: Esta la deixarem com a intro oficial. Pues jo, bueno, jo de què vos faré esta temporada? No ho sé, ja ho saps. Ja ho saps, jo vos puc sorprendre. Vos puc sorprendre. Cada, sí? Fin, cada setmana us puc sorprendre una cosa nova.
1: Sí, perquè, perquè lo que és portar, dir-nos clar el que portaries...
2: No, no, no, de clar no hi ha res. Ja ho diu, ja ho diu la intro, de clar, de clar no hi haurà res. De clar no hi haurà res. Un dia igual te parlaré, te portaré algun tema per exposar, tot així, de la societat, no? De l'actualitat o de més allà, i parlarem, ho debatrem, jo vos explicaré. Bueno, com jo el que feia. També introduiré coses noves que ho vam descobrir la temporada passada en Carlo, que se va quedar flipat.
0: No me'n recordo.
2: El tema de les imitacions.
0: Això sí.
2: Portaré alguna imitació, eh?
0: La de Florentino era bona.
2: La de Florentino, ja no me'n recordo.
1: Vaig a fer un petit incís, Millennial una altra vegada, friquisme.
2: Sí.
1: Quan eren minuts, bueno, recordeu de Força Barça?
0: Sí, claro.
1: Bueno, recordo, la meitat del... Bueno, los, sí, los que no... Sí. Ah. Molta gent no sabrà ni què cons. Bueno, recordo... L'altre dia va sortir del cap, perquè sí, me va sortir un... Tito el Nano. Tu te'n recordes d'això, no? Això...
2: A mi em van arribar... A mi em van... Jo m'apeix que va ser el meu primer sou. A mi em van arribar a pagar i tot per a imitar.
1: A veure,
2: la gent me pagava i em deia, imita-mos a Núñez, imita-mos a Romario.
1: Sí. A veure, per aquí no estigui, fiquem en situació. A Força Barça, eren va començar Cárdenas, i eren va començar amb tots els friquis estos que després portava pel món de que si les... I,
2: ja fa anys, això, eh? Esto
0: que
2: he estat
0: Andrómeda, no s'havia estat.
1: Sí, este. I un d'estos que portava deia, Tito el Nano. I aquí, fes-ho per favor.
2: I aquell que feia amb el tricu-tricu-tricu, amb el tricu-tricu-tricu. Això els joves no sabran de què parlem, eh?
1: Per favor, fes un Tito el Nano. Per favor.
2: Tito el Nano. Tito el Nano. I un Muñez que feia, sols, simpatitzants, home, que
0: per favor.
2: I sortia el Romario, sempre estic cansat, sortia el Romario. Però tot això ho he d'ensenyar. Però me va sortir alguna imitació la temporada passada de Florentino i això, i la meva parella m'ho diu a vegades, que també imito a Nati. Escolta. Imito a Nati, no sé què, i diu, que és que les claves, les imitacions.
1: Tenim una mina d'or aquí.
2: Un Carlos Latre, un Tites Latre, Tites Latre, on tenim un Tites Latre?
4: És Latre Tites.
2: És Latre Tites.
0: La versió beta. Doncs
2: pues bueno, parlarem. Ja tinc algun temeta preparat per a parlar de cosetes.
1: Com
2: així...
1: Jo tinc una
0: pregunta.
2: Parlarem, per exemple, mira, que em vaig a tirar un, que és molt bo. El debat este serà molt bo. La pastilla que han inventat, o encara estan acabant de profunditzar, que et prendràs una pastilla que és el mateix que fer exercici.
1: Enis erectis?
2: No, no, que et fotràs fort estant al sofà. Ah. Parlarem de la pastilla que et fotràs fora estant al sofà.
0: Com? Jo em comprometo a avisar-vos quan traguem la de contra la pèrcia. Esta cosa, ja vos avisaré tot en seguida. Però això no ho sé. Si
2: no, vols... esta ja està també.
1: Ara fa la conya, ja després de tants anys, no sé ni si la prendria, eh?
2: Jo no.
1: No, què et dic?
2: En lo fresquet, en lo cómodo.
0: Tenies tanta mala sort que et fotries tipus un oso tot pelut i cap pelada només. Sí, tenim tanta mala llet.
2: Bueno, no em tragués. Sí. Un protagonisme, que estem al que serà una secció.
0: Fes-me
2: una pregunta.
0: Tindre una IA perquè li digui a l'altra IA, què passa, que la primera IA no creu?
2: No, sí que creu, però t'ajuda a fer anar l'altra, que no la saps anar. Sí. Fer anar una IA t'ajuda a fer anar l'altra, que no la saps fer anar.
1: Para. Ja hi ha IAs que són jefes de IAs
2: I vos vaig a dir una cosa i no vos fotiguéssiu de mi, eh? Ja ho sabeu que estic una miqueta taradet. Però si vos dic que això encara vos pensareu que ho estic més.
1: No ho digues.
0: No,
2: sí, jo ara li protesto a la meva IA. Li dic, no, tens raó. Em diu, perdona. Sí, parlem així, saps? Li dic, no, me l'estàs liant, no tens raó. I diu, perdona.
0: Però hi guanyes la discussió tu, també.
2: Sempre, sempre et dona la raó. Sempre em dona la raó.
1: Saps quan algú...

0: Donar la raó, què vol dir?
1: Que estàs boig, com una... Ai, que estàs boig. Ai, mare. Ai, mare, he sentit unes senyals del més allà. Per què? No? Perquè a la meva secció ja ho sabeu que vos vaig sorprendre també algun dia.
0: Sí, friqui,
1: la temporada
0: també
1: passada, que parlarem també d'algo de lo més allà. Ja sabeu que a mi estos temes a mi m'encanten. Que si els extraterrestres, que si les presències, que si els espíritus, tot això també ho tractarem, que també m'hagi informat molt i també estic molt al cas. Ja ho veureu si xalarem, ja veureu si xalarem. Pues entre això, imitacions, parlar d'això i parlar de l'altre, si tinc algun dia temps de fer-ho, pues faré això a la meva secció. Què? Ah, què vos apareix?
0: Pues m'apareix...
1: Me doneu l'apte? Ja, me doneu l'apte per a intentar-ho?
0: Ja tinc ganes de coses.
1: Això sí, mos dona temps, eh? Perquè portant convidats, seccions, no sé què, algun dia, bueno, igual sí, no dona temps, eh?
0: Però... Convidats? A mi on n'hi ha?
1: Com no n'hi ha?
0: Com no n'hi ha? Perquè ja som prou convidats.
2: Sí. El que crec que hi ha temps ara mateix és de que la gent mos truca.
1: Traves?
2: Recorda el telèfon.
1: Recorda el telèfon.
0: Recorda el telèfon. Com estava el telèfon?
2: Number? Ho dic jo.
1: Recorda el telèfon.
0: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7. Espera, que ho dic... Oh, Tito Núñez ho ha de dir això.
3: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
0: Espera, vull provar. En Doraemon.
3: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
0: No m'ha sortit bé.
3: El casquet volador.
0: Hòstia, no... Ara de practicar, de practicar.
2: S'ha canviat la veu, eh?
3: El casquet volador. El vibrador màgic.
0: Sí, és més així. No.
4: Sí, però l'heu dit sencer, el telèfon o no?
0: Tornem-hi.
1: Mos han deixat el més 34 davant.
0: Més 34? 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: Però, escriviu-mos, ni que siguin WhatsApp, ni que siguin WhatsApp, un emoticono.
0: Bueno, avui que truquen, directament, que truquen. Ja està bé. Que sapigués que està el Llepero en el mòbil a la main per a contestar a qui va ser falta, per dir-nos del... el que mos haguin demorat.
2: Qualsevol dubte que tinguin, jo
0: trucades.
2: Puc contestar.
0: Avui trucades.
2: No puc contestar, ja, qualsevol dubte.
1: Ja m'estan tornant a treure el protagonisme de la meva secció. Estava parlant de la meva secció.
0: Encara
1: vull parlar més. Perquè ja que avui no la farem, però avui vull parlar d'un tema perquè ara pront, eh? Tenim un festival aquí, Roquetes, d'aquesta emissora que estem aquí, que mos deixen fer el programa, que mos tracten també i tot això. Tenim un festival que hem de parlar. Sabeu quin és o no?
2: Jo mig me ho penso.
1: No sabeu ni quan és. Lo dia 3 d'octubre d'aquest any, lo dia 3 d'octubre...
0: La castanyada.
1: Tenim l'antena Carol Remember Fest. Tothom qui mos estigui escoltant, apunteu a la llibreta en negreta, cursiva,
0: espera,
1: lletra gran.
0: Espera, repetis que m'apunto, per favor.
1: Dia 3 d'octubre... del 2026, Antena Caro Remember Fest.
2: Oh, yeah. Antena Caro no.
1: Festivalaco.
2: Però quin horari? Quan comença això?
1: Espera, també ara explicarem una miqueta. De moment, el nom, que se l'apunti en ben gran, en negreta i en tot subratllat. Enguany, tot de Remember. De musiqueta, Remember. Bueno, també ficaran algo d'actual, però de musiqueta, Remember. En grans noms, en gran cartellera... que ara vos desvelaré perquè ja se sap, ja se sap, perquè el cartell, suposo que els nostres oients ja l'han vist per internet, que està
0: tirat. DJ Tites no pot fallar, no?
1: Home!
2: Algú ha de fer sombra.
1: Vos dic tots els dijous que vindran?
2: Jo vull saber a quina hora comença.
0: Vamos, va.
1: Això comença a les 5 de la tarda.
0: I quants vindran? A veure, dius, comença, canta, pipa.
1: Va, te vaig cantant. DJ Lamunu.
2: Oh, ja ha passat per aquí.
0: Gran imitada.
1: Dani Calau.
2: Aquí.
1: Guillermo Argentó.
2: Passarà.
1: Abel Quecaña.
0: Serà un gran invitat.
1: DJ Piuli.
2: Passarà,
0: este suposo. De nom...
1: Pau Mestre.
2: Ha passat,
1: unes quantes vegades. I un servidor, DJ Tites. Sí.
0: Este està tots els dies aquí, el cant.
1: Toma cartelera, toma DJs, toma festassa que s'espera.
0: A on?
1: A on? A puesto de tots els anys, que no has vingut cap any?
2: Claro,
1: has vingut algun any allí dalt, a la pista?
2: Recordau.
1: A la pista de futbol, a la pista de futbol i tot allò d'allí dalt. Ens estava a la piscina abans, te recordes que teníem una piscina descoberta allà dalt?
0: Que ara tires de cap i et fas mal.
1: Que ara tires de cap i et fos contra la sorra, saps? Sí. Pues allí. Allí.
0: La sorra de terra, eh? De terra, mal pensar que el que et veig.
2: La nostra sorra.
1: Ah, està a la sorra? A la pista està a la sorra. Ja estan les entrades al tuk-tuk. www.tuktuk.com. Ah, no, .com, vaja, que de realització, que tenim realització nosaltres, eh? De realització em diuen .com, no, .cat.
2: .cat.
1: Tuktuk.cat, ja estan les entrades allí.
0: Que és gat en anglès, vale?
1: Aneu i agarreu-les, que ara són baratetes, després se van pujant, se van pujant, se van pujant.
0: Entrada reduïda, eh? Entrada reduïda. Sòcies, diners, euros.
2: 5 de la tarda.
1: 5 de la tarda m'apareix hasta les 2 i mitja del matí, lo menos, o les 3, o... Bé, per mi és...
0: Bueno, ja, mira, ja que entenc el tema de la musiqueta, vos he donat les gràcies. Estic molt content, vos he sentit, ho fem molt bé, però... Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Han tastat el meu rock.
2: No ho sé.
1: Home,
2: ja m'ho aguanta prou, eh? Ja m'ho aguanta prou.
1: T'he de dir una cosa, lo vam eliminar.
0: Ah, per què? Ni una mica.
2: Perquè les redes socials bullien que la cabeu.
0: De lo bones que eren. Pues avui l'he portat jo. I no sé la recolencolia, però quasi. Així que, ja, però, puja això.

0: bueno.
1: Deixeu-me un segonet, perquè a part soc d'estos pesadets que a part de ficar la música us explicaré coses de la cançó. Mira, la cançó és que és curiós, se diu Lola Montés, ¿vale? I és sí, de Volbeat. Que Lola Montés en realitat se diu Elisa Rosana Gilbert. Era una famosa ballarina i actriu de l'època victoriana que va inventar el ball Spider Dance, que el diu a la cançó varies vegades. Esta xica, este ball, simulava que una aranya se colava per baixes faldes i feia el moviment així com de, diguéssim, aixecar, ui. Claro, imagineu-vos, en aquella època, l'època victoriana, pues això va esdevenir un gran escàndal públic de la societat de l'època, bueno, que estava loca. I esta gent, Volbeat, va agarrar i coma missatge de força de les dones, vale? Ha tret esta cançó, Lola Montés. Bona, eh? Hola?
2: Hola, hola, que estava escoltant-te perquè ha enyorat tant les teves explicacions de la rock and rock and roll era aquesta sessió que feies.
1: El missatge té un perquè,
2: o sigui, sí,
1: és difícil,
2: no? Sí, sí,
1: és difícil de dir, no ha de ser tot un... No, ara no és la guava, ara és la de Nova York, com és? La de Nova York?
0: Nova York...
3: Por la mañana no fe, por la tarde...
1: Nova York!
2: No ho sé, però si l'he ficat de vegades.
1: En sèrio?
2: A mi me la toca ficar. I faig un... Yeah. I la faig repetir.
1: Bueno, he de dir, menys la part que canta ell, encara és entretinguda. La part que canta ell és... Bueno, i ara mateix m'estan fent senyals de que sóc guapo, no, que es vol dir que, ole, que ho faig bé, no, tampoc, què vol dir?
2: No, m'estan dient de realització
1: que, toca calo,
2: que són i 30.
1: I 30 i mig?
4: Claro, sí. Hem de recordar que estem de recordar. Des de la 96.0 estem en directe, són les 19.30 de la tarda.
2: I qui no mos escolta, que mos escolti, home.
4: Aquí està, aquí està.
1: Escolteu, perdoneu, és el primer directe que fem. Com has dit això, per favor, Llepero, mos ho pots repetir?
4: Que Calo vol parlar.
2: Jo ja he escoltat
4: fent senyals de fum.
2: Jo ja he escoltat moltíssim estos dies.
1: Es va emprenyar-lo. Calo Cajuni! Bona nit, senyor. Bona tarda. Ara és nit.
0: Que no, encara no. Que tothom ho sap, Pau. I qui no ho sap, ara ho dic jo. Antena Caro, el 96.0 de la freqüència modulada.
1: Pues va, que te toca a tu explicar-nos cosetes boniques. A veure?
2: Vinga.
0: Ja, per què?
1: Sí.
0: No vull sentir ningú, que es dona a mi.
2: Ai, mare.
1: Què ha passat?
0: No, res.
2: Veig que continua igual en el seu paperet, sí. En boli...
0: Lògic, i tot.
2: Sí, sí.
0: Aquest any he decidit, com si diguis, ficar-me a prova a mi mateix, vale? I deixar a l'atzar...
1: Qui és esta?
0: L'atzar.
2: L'atzar, aquella?
0: És la germana de la malat.
2: De l'atzar.
0: Tita. I jo aquí porto un bombo. Que cada boleta dins d'este bombo.
1: A bombo.
0: Bombo de...
1: Bombo, va.
0: Crec, aquestes les boletes. Mira com gira. Mira com gira les boletes.
1: A veure com gira. Ah, no, això no.
0: És un cotxe, no? Pues aquí, cada boleta té un nom d'una persona que tinc jo a la meva agenda del mòbil.
1: Pròpia?
0: De la meva pròpia agenda. Pot ser gent... de tots els tipus de color, de raça, de altura, pes...
1: De coeficient intel·lectual.
2: Random.
0: A full.
2: Random total.
0: Però de la meva agenda. I els trucarem, a veure si em contesten. Quasi tots els que han són que contestaran i no m'insultaran.
2: Ja
0: em diran, quan penses vindre a pagar tot això, estos ja no els he ficat.
1: Un segon, m'estan dient de direcció, sí, que de moment encara no tenim WhatsApp, que estàs intentant activar-ho. Si voleu, podeu trucar, avui de moment podeu trucar.
2: No envies emoticonos encara.
1: Tenim els informàtics treballant en ja la programació.
0: I la xica dels tuits m'està donant tot.
1: Exacte, vale? Ja està, continua, Calo, perdó.
0: Vale, i llavors... me contestarà i li explicarem perquè se n'entere si no ho sap i no m'està escoltant que estem en directe a fer punyetes a Antena Caro, m'entens? Ho explicarem i que se n'en funde i otro el diente más.
2: Però li faràs fer algo així en especial? El ficaràs a prova o què faràs?
0: Tito,
2: lo que surti, que
4: anem a veure-ho, per favor. Anem a veure-ho.
1: De moment no
4: trucaràs.
0: De moment, lo primer invitat
1: i serà sorts, no?
0: Pot guanyar una samarreta si encerta la pregunta.
1: Usada?
0: No, no ho sé, vinga, la que vos donarà l'antena que no fes, que aquest any és un tardeo, no es diu tardeo, es diu un vespreig. Un vespreig, se diu en català. Vespreig.
2: Un carreig.
0: Sí, es diu així, vespreig.
1: No hi hem pensat mai, això, és veritat. Avui vaig de vespreig.
0: De vespreig. Vespreig, des d'octubre a les 5 de la tarda, a la pista de vòlei municipal de la ciutat de Roquetes.
1: Avui vaig de vespreig, em posaré els mitjons
0: si
1: de
0: demorar, pregunta...
1: tancaré les parpelles i serà tot, hòstia, va tu a l'olla, ves quina cosa.
0: I vaig de festa i gosseja.
1: Gosseja és pel gos.
0: No, és per real, gosseja.
1: En català molt.
0: Gosseja.
2: Va, a veure com va això.
0: Trau la bola, va, Pau.
2: A veure, la bola. La mano inocente, a ver.
0: Vale... Vale.
2: M'han sortit.
1: Bueno, sí. Esta bola és rara, però sí. Joanito Parda?
4: La comencem fort.
2: Comencem bé.
0: Bueno, va, busco el meu... A la meva agenda. Este forma part...
1: No podia ser altre que Ravalero, no podia ser.
0: Este és membre del Museu de les Llegendes de Ravalera.
2: Hòstia, sí, llegenda.
0: Vamos.
2: Això... Si em contaria anècdotes i no pararíem. Sí que...
0: Silenci.
5: Què passa, inútil?
0: Pobre! Perfecte.
5: Bona tarda.
0: Què
5: passa?
0: Pobre, rec. Joanito, escolta'm. Estàs en directe en Tela Caro, al programa Fer Pujeres.
5: Mare, també ho ha dit el meu
1: pare. Sí, senyora! Bona nit, Joanito!
0: Però aquí no el conegui... propietari gerent del bar La Plaça de Ravaleta. No, que estem fent la nova secció de la trucada inesperada i del sorteig ha sortit el teu nom dins de tots els noms que havien
5: inesperada total, que tinc faena jo.
2: S'ha d'agitar aquí demà matina.
0: Ho sabies, Joan, que comencem ja en directe a partir de les 7 de la tarda tots els dijous a Antena Caro. Què fas ara mateix?
5: Jo... anava a fer el sopar.
0: Perfecte.
5: Què t'apareix?
0: M'encanta la idea.
5: Que m'heu acabat d'entrenar al futbol i té gana i tu m'has marejat. Què vols?
0: Lo primer, Alexa, pon Antena Caro a tope de volumen. I ara comença a fer el sopar de puta mare. No, res, que és la primera trucada inesperada. I com a primera trucada inesperada te farem una pregunteta i si l'encertes te pots emportar una samarreta del vespreig Antena Caro Fest.
1: Com més sento vespreig, més m'agrada.
5: Pues no me la faguen molt difícil fer-me la del Barça o algo així que jo sàpiga, no?
1: Quants de gols va fer el Barça?
5: Set! Home, claro, algo així fàcil, home.
0: Fàcileta, va, pues... A quina freqüència se pot escoltar Antena Caro?
5: Oh, hòstia, molt fàcil, Aquesta, collons. Espera que estic buscant,
1: Que hem de picar
5: 96.0, 96.0. 96.0. No?
0: T'acabes d'emportar una samarreta de l'antena que no fes. No, quan acabarem no penses que la xica de los tuits t'agafarà les direccions. Que,
5: La mida, si m'ha de medir, la mida... 4 o 5 aquí, xale,
2: Que vaig ample, que vaig sobrada.
0: Te ficarem una menos i així te ficarem un reto per a que t'entri, que... Així et ficarem a provar. Escolta'm a mi, ara t'anem a fer una ronda flash, t'anem a fer. La ronda flash. Són una sèrie de preguntes, vale? Així una miqueta...
2: Avui Mateu s'ho parà més tard, però bueno, no passa res.
1: Realitzador, no passa res si no fiques a casa. Si és bo, cabron, és bo.
0: La ronda flash són 10 preguntes de resposta ràpida, vale? Sense pensar-te un món.
5: Va,
0: comencem? Què ets més, de parella o amiguetes vàries?
5: Jo, parella,
0: Què ets més, de vespreig, nit o matiner? O començat divendres i acabat diumenge? quan eres jove.
5: Ui, quan era jove, començava en divendres i acabava en dilluns, eh? Quan era jove, eh?
0: Dilluns de matí, quasi dimarts, perfecte. Vale. Esta és a tocar. Mama o papa?
5: Hòstia!
0: Estàs putada.
5: Bueno, per més, al final va ser més papa.
0: Vale, bo. Uh-huh. Vale, què ets, de xupitets, d'anar fent xupitets o cubatacos, cubates a tope?
5: No, jo cubates no, jo xupitets i cervesa,
2: És de quintets, fresquets, venim tots els quintets.
0: Per davant o per detrás?
5: Per tot arreu, eh?
0: Però és per l'orella.
2: Per en baix, que millor.
0: Que pecat o vici preferit? Un pecat o un vici preferit? Confessable?
5: Ja ho saps. No, per confessar.
0: Lo treballar. Podem fer pip. Va, com
5: pip.
0: Aquí o a què odies?
5: Aquí o a què odio? Sí.
0: A l'enveja.
2: Sí. Molt bé, amigo.
5: I a la falsedat.
0: M'encanta.
2: Aquesta resposta és Dios.
0: Amor secret o platònic? Alguna d'estes que tota la vida...
2: A l'Ayuso. Aquella que quan mires... Quan mires la revisteta vas posar fulles i t'enganxes.
5: A la bleda.
0: Qui és la bleda?
5: La dona de Pepe Rín, tio, no saps qui és la bleda, tu.
2: Ara sí que mos ha fet un cau.
0: Què has fet que no faries mai més?
2: Ui.
5: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, ara m'aprenes molt.
0: El programa s'acaba a les 8, eh? Ves una.
5: Què he fet que no pots contractar amics o algo per treballar? Vale. Amics d'amigues dels amics.
0: Perfecte. I si poguessis fer desaparèixer algo o algú del món, algo que diguessis fora.
5: O càncer, la malaltia.
2: Me pensava que diria Florentino.
0: És el número 2. Moltes gràcies, Joan.
2: Estàs dubtant.
0: Moltes gràcies.
2: Joan, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Espectacular. Diu que vols inútil.
0: Havia dit que los que m'insultarien los havia tret.
2: Només contestes, saps? Que va.
0: Espectacular.
2: Això serà l'estrella del programa,
0: Jo no vull fer molts d'espoilers, però per aquí dins està el meu jefe, està l'alcalde.
2: Hòstia.
0: Està la dona.
2: Que acabes de ficar el llistó. Nivell Dios, Nivell Dios.
6: Sí, senyor. Ha sigut boníssim.
2: Espera, que tinc... Ara, teníem problemes... M'havia tallat la veu, M'havia tallat la veu.
6: És que no calles?
2: L'estrena ha sigut per tot l'altre, M'ha agradat. Caluec, felicitats.
0: Lo bombo és capritxós, Tito? Lo bombo és capritxós.
2: És capritxós.
0: Ja et dic, ja noms...
2: Escolta, i si sortim un de nosaltres, què farem? Pues contestarem.
0: No.
2: Perquè tu mos tens a nosaltres? A enemigos?
0: No. Jo, a spam. Abans ho estic a spam.
2: Mira, calla. Queden... Què queda, a veure? Controlem el temps. Això és nou, també. Penseu que som molt novatos i hem d'estar medint el temps tot el rato. És que jo tinc un rellotge allà dalt, però que hi rellotge, vés a saber també si va bé. Mira, el meu fica menys 20 i allà fica menys...
0: És més. Recordem l'hora. Són 3:45 de 8.
2: Hòstic. Mai ho he sapigut estos temps així. En català és boníssim. En català és com un laberinto, quan te diuen l'hora. És brutal. Però escolta'm, ja, partint de la pregunta que t'he fet, què passaria si sortiguéssim un de nosaltres?
0: No esteu al bombo,
2: vosaltres? I si ho fem a sort, si mos ho fem... No l'han fet mai cap entre nosaltres.
0: O què?
2: De Ronda Fleisch. Espera, té Michael? A mi me lo... Té Michael? Sí. Mira amb la pell. Mira, això on ho trobarem? Això on ho trobarem? El dia 3 d'octubre a l'antena Caro Remember Festa.
4: tardets.
0: Després.
4: Aconsegueu-les vostres entrades. A 5 euros estan vendent a 5 eurets ara.
0: On, Tito?
4: Al tuc-tuc.cat. Tuc-tuc.cat. A 5 euros.
7: Estan de la mano.
0: Estan volant.
4: DJ Lamundo, Dani Cabau, Guillermo Argentó, DJ Tites, Abel Quecanya, DJ Piuli, Pau Mestres, Festival Aco, Il·luminació, l'oso espectacular. No t'ho pots perdre. Regals, camisetes, de tot. Food trucks.
2: Espera, que m'estan amenaçant.
0: Sí.
2: No. He regalat massa, no. No.
1: Practice in the world. Up between.
2: Què volia dir-me?
0: Però...
1: Això és sevillanes. No que puja l'avios. Mira, saps què? Això és llenguatge de signes, realment.
2: Hem d'estudiar una miqueta més llenguatge de signes i entendre-nos amb signes.
1: Quan faci així, és que puja la veu, i quan faci així el dit del mig, és calla allà.
2: Ah, vale.
1: Okay.
2: No, m'has de fer així, m'has de fer així en el coll.
0: Sí.
1: Vale, que m'heu cortado en esta super...
0: No, perquè estem a la bona secció.
1: Claro, t'anava a dir, fem-ho sorts, però dins dels sorts, millor, fem-ho boig. I qui vota perquè li facis a Llepero?
0: El Llepero, que la ronda flash?
1: Sí, per favor.
0: Sí, no?
2: Tots boig.
1: No ha parlat en tot el programa, se mereix un ronda flash in the world. In his face.
0: Enquesta ràpida. Hashtag, el Llepero o el meu jefe? Hashtag, jefe, hashtag Llepero.
2: Llepero.
1: Llepero, ¿estás aquí? ¿Estás con nosotros?
4: Pero ahora el Llepero es lo que té més faena ara en estos moments, ¿entens o no? Entre telèfonos, consonetes, gravacions, directe, no sé què, vosaltres esteu de puta mare.
1: És relax.
2: No costa res contestar 10 preguntes.
1: Fica una cançó de Nana de fondo i vas contestar.
2: Fica un extended que duren 7 o 8 minuts, ja està.
1: Va, doncs va, trucada, tenim temps d'una altra, és el que diem, és que 15 minuts...
4: Sí,
1: al final ha sigut molt bo.
4: Sí.
2: Fem una altra trucada.
1: Sí, si cal, medim-la. Però jo, en 15 minuts dones sobres i despedida i...
0: Aquí truquem.
1: I temasso.
2: Això, la teua agenda que tens.
1: Perquè ara pregunta de novato de directe que li vaig preguntar al tècnic bo de ràdio. Quan és un directe de 7 a 8, la cançó de despedida s'ha d'acabar a les 8 o entra... S'ha d'anar a sortir abans perquè...
4: Entra el que dure la cançó. Si dura 3 minuts, ha entrat a menys 3.
1: La cançó... De... okay. Quant dura la cançó? Títol que has tirat avui?
2: Uns 2 minuts.
1: 2 minuts?
2: Curteta.
4: Uns 2 minuts no val. Ha de ser si són 2.30 o 2.32.
0: A partir de 3 segons callats, ja és un silenci incòmodo.
1: Tens temps. Truca.
0: Vaig a trucar. Vinga, va, fes sortes. Trau.
2: A veure, la bolita.
1: I ha sortit... L'Elito?
0: Hòstia, l'Elito.
4: Mare!
0: Un altre que forma part del club selecte de Legigender. A veure, este suposo que no m'insultarà.
1: Com ara digui que fas inútil, ja...
0: Vosaltres feu veure que és el primer, també. Si no me l'escolta.
1: Parles tu.
4: Vols dir que no està currant a muerte estos dies?
0: És jefe del moll, no treballa.
4: Antenacado, supercabra.
0: Ha trucat l'oient en directe.
1: Dis-me que
0: m'estàs escoltant. Sergio Vázquez
8: Cuevas. ¿En serio que vas a estar escuchando? Pero ahora en directo no, ¿no?
0: Ay, ¿cómo usas? Pues, tío, que estés en la entrevista...
2: Para contar el que dius, que estés en directo.
0: La tocada inesperada, desde Antena Calo.
8: Imagina't. Acabo de dir que la cabra...
0: Sí o no? Estoy trucando desde el Estudi 1.
8: Yo ho sé perquè segueixo les redes socials i estic una miqueta informat de lo vostre programa.
4: Tal com ha de ser, sí senyor.
1: T'estimem.
2: DJ Tites. Ara em donaria, si estigués aquí, me donaria un besito a la calva. Sempre ho ha fet. Sempre ho ha fet.
0: És de costum.
8: Sempre. Quan una persona... És que perquè sóc de casa i vos estimo. I pues, una persona que deixi sense pèl, pues, m'encanta donar-li besitos.
1: A mi no m'has besat mai.
2: No et fiques celosa.
0: És que sempre he sigut super celosa.
4: Sempre
8: s'arrasca, que mos coneixem. També te ho he donat.
1: S'arrasca.
0: Delito. T'ho explicaré. ara mateix estàs en directe, perquè és la trucada inesperada, que el sorteig, el bombo ha sortit un sorteig i ha sortit l'Elo, vale? I ara t'hem de fer...
8: Jo soc natural.
0: T'hem de fer una...
8: Jo soc natural i pots...
1: No tenyissis.
0: Sí, però... Diu Pau que si no et
8: tenies... Soc natural, jo soc com soc.
0: Ets rubia natural.
8: No penso canviar. Los sorteig, que estic informat de tot, no em contigues història. No,
0: que la pregunta, t'haig de fer una pregunta i si l'encertes te'n dus una camiseta de la festa vespreig Antena Caro Fest.
8: Pues segur que no, perquè soc 0x0 jo.
0: Quina freqüència s'escolta Antena Caro?
8: Amb aiguat de llet calenta. 96.0.
0: Perquè no sabré si ho dius la veritat, però l'únic que et puc dir és que moltes gràcies per contestar i no insultar-me, que és el que fa la gent normalment quan contesta. Bueno, i sobretot
8: al principi ho lleves, però no és quan.
0: Ara no penges perquè te ficaràs en contacte amb la nostra xica de los tits, que t'agafarà les dades per enviar-te la samarreta, li dur la talla i tot. Hola?
8: M'encanta, m'encanta.
1: Saps que aquí ja de flash?
0: Sí, sí, com és, clar, no? O li fem?
4: Home,
8: feu, home. Feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu lo que no està escrit. Feu los millors, feu los millors.
0: Lelito, que t'haig de fer la ronda flash.
8: Espera,
0: que t'haig de fer la ronda flash, però...
2: Així rapideta, eh? Pim,
0: sí,
2: pam, pum,
0: a contestar
2: pum,
0: ràpid. Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
2: Ep, ep, ep.
1: Vull fer-ho, vull fer-ho, vull fer-ho.
8: Vinga, va. Anda, anda.
1: Ui, ui, ui.
0: Són 10 preguntes de resposta ràpida. Car o peix?
8: Ara.
0: Car o peix?
8: Car.
0: Nit o dia?
8: Nit.
0: Amics o família?
8: 50-50.
1: No.
0: La Josefa, la Josefa.
8: Família, família, família, família, primera família.
0: Vi o cervesa?
1: La B, la B.
8: Cervesa, cervesa.
0: Dalt o baix?
1: A tot arreu.
8: Baix, baix.
0: Ai, és baix. És el més pràctic. Un hobby...
8: Te voten.
0: Un hobby...
8: Fàcil.
0: Quin hobby tens?
8: Ara mateix, ramadant, no cap.
2: Dormir, dormir ja va.
8: Ara mateix no cap.
0: M'encanta. Una fòbia...
2: Home, Fórmula 1, no, tio? Què? No li fots encara, què? Loca?
0: La Fórmula 1?
2: No li fots el...
8: Us han perdut? L'antena?
0: No. L'Ans a Vicenç? Lelo?
8: Hola?
0: Hola, no me sents? No?
2: Nosaltres te sentim, eh?
0: Sí, no me sents, l'he dit...
8: Hola, mos hem quedat al hobby? No vos sento.
0: Hobby, hobby, un hobby.
2: No mos sent.
0: Jo...
2: A veure, torna a provar de trucar.
0: Jo, torna tractament, jo et truco en
2: seguida. Problemes del dia.
8: Tena, caro.
2: No digues tonteries que et senten.
4: Vale. Ai, Antena, caro.
1: Hòstia. Quan fa el puc.
8: Han perdut cobertura.
0: L'Elanza, me sents?
8: Correcte, correcte.
0: Un hobby?
8: No sé què ha passat, lo jodi, pues ara mateix...
0: Ramadán.
8: Ramadán, correcte, mos hem quedat aquí, no, no.
0: Vale,
2: correcte.
8: El meu jodi? Bueno, va, ma filla, compartim tot amb ma filla.
0: Està molt bé.
8: El meu jodi.
0: Una fòbia, algo que te da mucha miedo?
8: No, res.
0: Oh, shit. Los machos alfa, lo molt plateado.
1: Valente, com allò.
8: Diria una cosa, però no val la pena.
0: Sí, ja sabem tots quina és.
8: Correcte.
0: Vale. Venga, a bon entendedor, poques paraules, vale. Una mania, un toc? Algo així...
2: Sempre hi ha
8: algo. Molt parra. Sí, una mania, mossegar-me les ungles.
0: Tota la vida, això és veritat, tota la vida. Què has fet que no faries mai més?
8: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, estàs bona, eh?
2: Contestar al telèfon.
8: O que no podré fer mai més, no?
0: Una cosa que has fet i dius, hòstia, no hagués tu que fer això, no hauria fet mai. Jo què sé.
8: Comprar-me una altra casa, tio.
0: Comprar-me
8: una altra... Hipotecar-me. Sembla així.
2: Fer pi.
0: I...
8: No ho faré perquè ja ho tinc fet.
2: Bona està.
0: I quan te morgues d'aquí molts d'anys i mos enterriguem junts, quina frase voldries a la làpida?
8: Estàs bona, eh? me deixeu...
1: Això vol ficar, estàs bona? Ah, no, vale, no era la resposta.
0: Mos quedes sense programa, eh?
1: Estàs bona o no? Va,
8: ja la tinc.
2: A veure.
8: No, no, ja la tinc. Deixeu-me tranquil.
2: Oh! Home, pues sí, pues sí.
0: Que bona, bé, bé, bé.
2: Deixeu-me descansar.
0: Perfecte, Lelito, m'ha encantat.
1: Moltes gràcies, Lelito, tio.
0: No res, tio, un plaer, una vegada més per tu.
8: Abatros.
0: Mos veiem pronta, eh?
8: Increïble.
0: Vale?
8: Abraçades.
2: Una abraçadeta, guapo.
1: L'estimem.
8: Amazing, unbelievable.
0: Una llepa de tot personet.
8: Flaix FM, Flaix FM, el vostre costat. Flaix FM, el vostre costat. És viruta, és viruta. Rendilla, ojaldre. Pasta fullada. No tenen res, no tenen res.
0: I love you, Lelito. Vinga,
8: hasta la...
0: Moltes gràcies.
1: Per estimo,
8: eh?
1: Igualment. Sempre ha sigut boníssim en les paranoies de parlar i de tot, eh? Calo, no cal dir que de moment avui has guanyat tu, perquè sí. Laia, sí, guapa, guapa, guapa.
2: Sí, xec, pinta molt bé, això, eh? Pinta molt bé.
1: Sí. I saps què podem fer, nega? No sé què, també podem anar jugant els telèfons dels demés.
0: Pues...
1: I anar fent, saps?
0: Només, per a tancar la meva secció, recordar-vos a tothom que Calo mola, que... Continuem fent la trucada inesperada.
2: Oixia, dies.
0: Hi ha noms molt xatxis per este bombo.
2: Sí.
0: I esperem que contesten.
2: I que la gent mos escrigui, que truqui el telèfon, per a què? També, si saps, volen,
1: saps
2: a la llamada.
1: Saps què pot passar, que al final no contesti ningú? No.
2: Algun dia passarà, però...
1: No, perquè este cabron me l'està liant. Sí, sí, sí. Sí. Quina hora és?
2: Jo coneixem.
1: Són quasi entre les 7 i les 8 del dijous. The X, oh my god, it's time for...
2: Queden 5 minuts, eh?
1: Tot per
2: dir que queden 5 minuts.
1: It's Calo time, yes.
0: Són 3 quarts més 10 de 8 ara mateix.
1: És boníssim, m'encanta sentir-ho. Bueno, X, mos fan senyals de que som 2 i que el tercer no vol... No, què vol dir això? Ah, no, som 3. No, que queden 2 minuts.
2: Molt bé. El tema de les senyals, mos falla avui.
1: Hòstia, jo crec que ha sigut un... No diré un èxit, perquè queda malament fer així en el coll. Mirant el director.
2: Bueno, això ho han de dir qui m'ho ha escoltat.
1: Però...
2: Reds socials, per les reds socials, que m'ho escriguen, que m'ho diguen...
0: M'has fet una senya? M'has fet una senya?
1: Dos.
0: Una és... No ha sigut total perquè m'ho falta un membre de l'equip.
1: Però sí. No, però i que com a iniciació al directe està molt bé. M'ha passat l'hora volant, loco.
0: Volant.
1: Uf, lo xungo serà entrar aquí... Ja farem, ja prendrem.
2: Sí.
1: Però bueno, sabeu què? Com fa tant d'anys que no estic, m'agradaria que despeguéssiu vosaltres, perquè ni me'n recordo. A veure, recordeu-me la nostra sortida. Queda un minut.
0: Adeu.
1: En sèrio?
2: No, la despedida, que abans m'has tallat, hem de recordar les redes socials, Instagram, Facebook, a fer punyetes, que la gent mos escriga, que vol entrar a la llamada, que vol ese tema, que vol que parlem d'això, que vol... Tot el que sigui, que mos escriga, que mos escriguen coses.
1: Pues sí.
2: Que mos ajuden.
1: Ja vaig jo. Si no recordo mal, això era... Bona nit a tots.
2: Sí.
1: Què més?
0: Coneixem que és viernes.
1: A fer-ho gros. Que ja no és divendres.
2: Que és dijous.
1: I coneixem...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Laram. Hem mobilitat un accident a l'AP7 a Vandellòs, deixa la via completament tallada en sentit Barcelona i es fan desviaments per la sortida 297. També un altre accident, en aquest cas a la C-17, a Ametlla del Vallès, provoca congestió en aquest punt. A la resta, retencions habituals a les rondes, a la C-58 i també a la C-17, a Mollet del Vallès. I precaució avui per les pluges del Servei Meteorològic. A més, un avís de perill molt alt per intensitat de pluja a partir d'aquesta primera hora del matí a 8 comarques del litoral i prelitoral. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, la Conca de Barberà, el Baix Camp, l'Alt Camp i també el Tarragonès. Ho ha anunciat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler. On ha remarcat també que l'episodi no serà generalitzat ni extens territorialment.
2: Que demà al dematí tinguin una mica més d'intensitat, sobretot en la zona del litoral i prelitoral, entre la zona del Camp de Tarragona i fins a les comarques de Girona, Baix Empordà, la Selva. No és un fenomen extens territorialment, però que sí que és un fenomen que pot tenir intensitat local en alguns punts.
1: A conseqüència, els trens d'alta velocitat i rodalies no circularan fins les 11 del matí. El telèfon d'emergència 112 rebutja 44 trucades relacionades amb les pluges fins a les 6 del matí. I l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge, fins a l'últim moment les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Porta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. Tot plegat quan, a banda, el fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. I a banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes.
0: Notícies en xarxa.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. La Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. De fet, aquest matí s'ha executat un altre desnonament, en aquest cas a Mataró, d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Per saber com ha anat tot plegat, connectem ara amb Clara Sánchez de TV Mataró. Clara, bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, la família d'en Jordi amb un 87% de discapacitat i la seva germana, l'Alícia, han estat desnonats fa ben pocs minuts aquí al barri de Cerdanyola de Mataró. Després d'una negociació de més de mitja hora amb la comitiva judicial i d'un ampli desplegament del sindicat de l'habitatge per intentar evitar aquest desnonament, finalment s'ha executat. I també s'ha desestimat la petició que havia fet l'Ajuntament de posposar aquesta execució perquè la família es pogués traslladar en un pis que havia trobat. Ara Serveis Socials ofereix 3 dies en un hostal com a alternativa habitacional.
1: Gràcies, Clara. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions, com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Lima Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força i, per tant, no s'han activat de moment restriccions de mobilitat, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. A conseqüència, els trens d'alta velocitat no circularan fins les 11 del matí i Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències, també el 112, ha rebut fins a 44 trucades fins les 6 del matí relacionades precisament amb aquestes pluges. I un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dilluns en un hotel de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona. Els Mossos van rebre l'avís cap a 6:15 de la tarda i diverses patrulles i efectius d'emergències s'hi van desplaçar fins al lloc dels fets. La víctima va estar traslladada a un centre sanitari i, segons la policia, la seva vida no corre perill. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar el responsable o responsables d'aquesta agressió.
0: Notícies en xarxa.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres a mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limma Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
2: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
1: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Piró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
2: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, està previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la Unitat de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu, així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i per tant, un operatiu que encara està en marxa.
1: Gràcies, Pol. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Tiene caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un més alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
1: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I anem ara fins a un altre punt. En aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
3: Bon dia, doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals, és el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, s'està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares, és l'equipament de referència de formació ocupacional. Allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embussament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
1: Gràcies, Eva. Bon dia.
3: Bon dia.
1: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Thank you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les... És la una, us parla Arnau Vilà. Precaució avui per les pluges, on Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint aquest episodi, anem fins al Baix Llobregat, on el Víctor Asensio, del Prat Ràdio, ens dona la darrera hora. Bon dia, Víctor.
2: Bon dia, doncs aquí al Prat, normalitat, de fet, ara mateix sol, malgrat que fa una hora que hi ha pluja de forma torrencial aquí al Prat. Si bé cap a les 11 havia començat a caure pluja de forma més o menys intensa durant 15 minuts, ha sigut a partir de les 12 quan ha caigut de forma torrencial aquí al Prat. De fet, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny, però, del cabal màxim del riu al Pas del Llobregat. Recordem, però, que els efectes sobre aquest cabal del riu es poden veure hores després que plogui, i és per això que se segueix recomanant no apropar-se ni a rius, ni a rieres, barrancs o altres zones inundables. En el moment de més intensitat aquí al Prat, s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, són la carretera de l'Aviació, Doctor Soler i Torrents, Avinguda Remolar i Fondo d'en Peixo, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals. Segons el consistori, són punts on, per l'orografia de la ciutat, sol acumular-s'hi aigua. No hi ha, però, cap tipus d'incidència material ni personal que acabem de lamentar a hores d'ara aquí al Prat.
1: Doncs moltes gràcies, Víctor, i seguirem pendents aquestes pròximes hores.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona informa que s'ha tallat de forma total la ronda de dalt en sentit Llobregat a l'altura de Passeig de la Vall d'Hebron per inundació. A hores d'ara, la Guàrdia Urbana està desviant el trànsit per vies alternatives. I PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. A banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
3: Els esports.
6: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Aquesta setmana parlem dels partits que es van disputar els dies 26 i 27 de setembre de 2026, en què els equips de futbol base han acabat ja la pretemporada i la setmana següent, la primera cap de setmana d'octubre, començaran ja les lligues federals que depenen de la Federació Catalana de Futbol. Els equips de futbol base, com diem, han acabat la preparació. Destacarem el resultat del juvenil A, que va enfrontar-se a l'Aldeana i va guanyar per 4-1. I com diem, les equips que pen de la federació començant la setmana que ve les seves lligues, després ho recordarem, i els equips que pen del Consell Esportiu del Baix Ebre començant d'aquí dues setmanes, el cap de setmana dels dies 17 i 18 d'octubre. Per tant, els únics que van competir en lliga federada van ser els equips amateurs, el Roquetenc B i el Roquetenc A, en què aquesta setmana no va anar bé la cosa, que tots dos van perdre els seus partits. Comencem pel final, pel Roquetenc B, que tenia un partit difícil al camp de la Unió Esportiva Tivenys, un camp complicat, a més el Tivenys afrontar el partit en plena festa major, amb moltíssima gent a la grada, camp de terra, jugadors experimentats, per tant era un partit difícil pel Roquetenc B, que tot i lluitar i intentar-ho, doncs es va veure superat gairebé en tot moment pels tivenxans, i bé, ben aviat ja es van avançar els locals del marcador, amb el 18 amb un gol de Lamine, arribarem al descans amb avantatge mínim al Tivenys, el Roquetenc la segona part doncs va intentar millorar, però serien els locals els que rematarien dos gols més. En Bay, els 1054 i 58, col·locava un 3-0 al marcador, que pretendia era definitiu. Tot i que el Roquetenc no va baixar els braços i va lluitar fins al final, de fet va marcar un gol al minut 86 Gerard Coulthó fer el 3-1, però ja no va haver temps per a la reacció i finalment els punts acabien quedant atibents. Insistim que el Rocketing B, un equip que s'ha format per a donar sortida als juvenils que acaben del període de futbol base, i l'objectiu és formar aquests jugadors pel primer equip, però no hi ha cap pressió de resultats esportius. Per tant, la feina del Rocketing B és anar aprenent i anar formant-se els jugadors. I pel que fa al Rocketing A, el primer equip de tercera catalana, doncs tenia un partit difícil, una tècnica prova de foc contra el Club Deportiu La Cava. Sens dubte, un dels màxims favorits al títol i a l'ascens. Visitava aquí l'estadi de l'Observatori en el primer partit de Lliga a casa, amb moltíssima gent a la grada. La veritat és que feia goig veure la grada de l'estadi de l'Observatori plena, pràcticament de com a gom. Moltíssima gent de La Cava, també moltíssima gent de Roquetes que volen de veure aquest partit. La veritat és que un gran ambient, i el partit que no va defraudar. Malauradament el Roquetes no ens acabaria perdent, però 1-4, un marcador doncs, massa voltat pels mèrits que va fer l'equip de Roquetes, perquè el partit va ser molt més igualat del que diu el marcador. I ara el que farem serà una mica de resum de com es va desenvolupar aquest partit. La primera part doncs, va ser molt intensa, molt igualada, amb arribades a les dues àrees, i seria el Roquetes que s'avançaria el marcador al minut 27, un clar penal que li van fer a Còdor en una traveta dins de l'àrea, i Xava des dels 11 metres no fallaria i faria l'1-0, en què arribem al descans. Com era a principi, la Cava doncs, en molta qualitat davant doncs, va intentar reaccionar la segona part, va sortir a vestidors amb més intensitat i amb més domini de pilota, i al minut 55 també de penal, un penal que va cometre el porter Roquetes sobre Ferran en una sortida una mica precipitada. Va ser un penal molt clar al minut 55, i el mateix Ferran des dels 11 metres tampoc no fallaria, faria l'1-1. En aquest moment el partit es va obrir, vam entrar en una fase en què el gol podia arribar a qualsevol dels dos porteries. Al minut 65 el Roquetes té una ocasió immillorable quan Quim es planta sol davant del porter visitant, però va encertar a definir, fallant una ocasió claríssima que es pot suposar el 2-1 pel Roquetes. I en canvi el 71 doncs, en una sentada a l'àrea, el porter del Roquetes no va estar massa encertat a l'hora de rebutjar la pilota, la va deixar morta a l'àrea petita, i Josep Casanova, molt atent, faria l'1-2, un gol que va fer mal al Roquetes, ja que la Cava allò on es posava per davant el marcador capgirant el gol inicial que havia marcat els de Roquetes. Per tant, la Cava que afrontava el tant final doncs, amb la tranquil·litat del marcador a favor. El Roquetes doncs, intentava reaccionar, però no trobava idees en atac per a crear perill. La Cava, molt còmoda, doncs, marcaria un tercer gol al minut 80. Una gran centrada de Ferran i una esplèndida rematada de cap de Benítez feia l'1-3, que pretenia matar el partit. El Roquetes ho va seguir intentant, i a la contra, al minut 85, el que s'ha passat, doncs a la contra amb espais, Ferran marcaria l'1-4 definitiu. Excessiu càstig per al Roquetes, perquè com viem el partit va ser molt més igualat del que diu el marcador. No mereixia un càstig tan gran, però clar, l'acaba doncs en jugadors de moltíssima qualitat, un equip pràcticament renovat, dissenyat per aconseguir l'ascens, no va perdonar quan va tenir les seves opcions, i malauradament doncs es va acabar emportant el partit per 1-4. Diríem que s'han jugat dues jornades, de moment la classificació és una mica anecdòtica, però hi ha tres equips que han sumat els 6 punts, que són la Cava, el Jus i Maria i el Santa Bàrbara. El Roquetes ara mateix seria 7è, amb els 3 punts que va sumar a la primera jornada Mora d'Ebre, té 8 gols a favor i 7 en contra, i diríem que hi ha tres equips que encara no han puntuat, que són el Perelló, el Ginestà i l'Olímpic de Mora d'Ebre. Ara escoltem la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalés d'aquest partit contra el Club Deportiu La Cava.
7: Jo penso que s'ha vist una bona primera part, penso que els dos equips han sortit posats, penso que no hi ha hagut moltes ocasions clares. Nosaltres hem intentat sotmetre'ls a ells en les pressions que ells col·locaven en un bloc una mica més baix, no ens hem sentit còmodes del tot. Tot i això, penso que és un penal clar, ens hem pogut avançar al marcador. A partir d'aquí, bueno, ells avancen una mica línies, a nivell de transició no ens fem les esquenes, nosaltres penso que ho han pogut ajustar ràpidament, però bueno, una jugada aïllada provoca un penal que crec que és clar també, i a partir d'aquí arribem a la mitja part. La segona part penso que ha sigut, bueno, al final nosaltres tenim l'opció d'una transició molt ràpida que tenim per a fer el 2-1, en un passe que penso que era clar, no estem encertats en aquesta situació, i en aquests partits així, contra rivals que tenen certa qualitat, pues, al final el partit se canta per detalls. Una pilota, una bola centrada poc afortuna en la sortida de Salu, fa que ens facin l'1-2, i a partir d'aquí pues, el partit se trenca, intentem tirar l'illes avant, intentem anar per l'empat, i a nivell de transicions ens fan el tercer gol i el quart. Bueno, en còmput general jo penso que és avoltat, sí que és veritat que l'acaba fent mèrits per emportar-se 3 punts, però bueno, pues una derrota que fa mal, tenint en compte que bueno, també és la jornada postre, a veure per revertir la situació, i la setmana que ve per qui es pot.
6: Ja el que faríem seria repassar la propera jornada, que, com diem, ja entren en disputa els partits dels equips de futbol base que depèn de la Federació Catalana de Futbol. Anem a repassar els partits que han previstos. Comencem pel Benjamí Federat, el Benjamí Roig, que jugarà aquí a casa contra l'Escola Fritz el dissabte dia 3 a les 10 del matí. Pel que fa als alevins, hi haurà 3 equips alevins en competició: l'alevi roig, l'alevi groc i l'alevi blau. El Roqueteng Roig jugarà aquí a casa contra l'Escola de Futbol Alcanar el diumenge dia 4 a les 10 del matí. A la mateixa hora, a l'altra part del camp, el Roqueteng Groc s'enfrontarà a l'Escola Flix, el diumenge també dia 4, com diem, a les 10 del matí. I pel que fa al Alevi Blau, es desplaçarà al Perelló per a jugar contra l'equip perellonenc el dissabte dia 3 a les 11 del matí. Quan l'infantil rebrà aquí a casa a l'Amposta C el dissabte dia 3 d'octubre a les 12 i quart del matí, el cadet es desplaçarà a la Cava per a jugar contra l'equip Cabero el diumenge dia 4 a les 11.45, i quan els juvenils, recordem que tenim dos juvenils, una segona i una primera, el juvenil de segona jugarà aquí a casa contra el club de futbol Amposta el dissabte dia 3 a les 4 i mitja de la tarda, i l'altre juvenil, el juvenil de primera, es desplaça a l'Ametlla el dissabte dia 3 a les 10 del matí. Pel que fa al futbol femení, diem que els equips de base comencen també la seva lliga. L'equip infantil i l'equip juvenil ja tenen partits aquest cap de setmana. L'infantil femení jugarà a Cambrils contra la Fundació Cambrils el diumenge dia 4 a les 10.45 del matí. I pel que fa al juvenil femení de futbol 11, es desplaça contra un equip nou a la categoria, el Futbol Club 14, un equip que s'ha format a la població de les Borges del Camp, i aquest partit està previst pel diumenge dia 4 a les 12 del migdia. Pel que fa a l'equip amateur de femení de futbol 7, encara no se coneix el calendari perquè està pendent la Federació Catalana de veure finalment quants equips s'inscriuran per a poder dissenyar la competició i establir el calendari. Segurament aquesta setmana ho sabrem, però de moment encara no comença la lliga aquest cap de setmana. Ja que ens queden els dos equips amateurs, el Roqueteng B i el Roqueteng A, que tots dos juguen fora de casa. El Roqueteng B buscarà la primera victòria de la temporada en un derbi, un interessantíssim derbi de filials al camp del Tortosa Ebre B, un partit que s'ha previst per al dissabte dia 3 a les 4 de la tarda. Per tant, bona opció per als aficionats d'anar al municipal Josep Potera de Tortosa per veure aquest interessantíssim derbi de filials Tortosa Ebre B, Roqueteng B. I el primer equip del Roqueteng, el primer equip de tercera catalana, doncs té també un altre partit difícil contra un equip que també de bueno ho ha guanyat tot, la Unió Esportiva Josep Maria, un equip que a més el seu camp sol ser un equip difícil i fort. Per tant, una altra prova de foc per l'equip de Mario Javalorís. El partit està previst per al diumenge dia 4 a les 5 de la tarda, i aquesta era la valoració que feia el nostre tècnic de Mario sobre aquest proper partit al camp del Josep Maria.
7: Setmana pròxima anem a Josep Maria, que camp complicat sobretot a nivell de dimensions. És un equip que també intentarà estar a la categoria. Bueno, prepararem durant tota la setmana els tres entrenadors que tenim el partit per arribar en les millors condicions possibles, i això que ha de començar necessitem aconseguir 10 punts.
6: I amb la valoració del tècnic acabem la informació del Roqueteng per aquesta setmana. La setmana propera ens retrobem amb més informació i més resultats.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
5: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
8: Bon dia, ha canviat el temps a les comarques de l'Ebre, i de fet les pluges no gaire importants s'han anat estenent al llarg de les últimes hores. Podem dir que fins a aquest migdia, aproximadament mig matí migdia, anirem tenint encara alguns remets aquesta pluja d'anar fent, en algun moment una miqueta més intensa, i de fet ja més cap a la Terra Alta, al nord de la Terra Alta, sobretot l'interior de la Ribera d'Ebre, cap a la comarca del Matarranya, aquí ben poca pluja tindrem, almenys aquest matí, quedarà més concentrada cap a la costa i cap al delta. Ja diem, no pluges torrencials, sí pluja d'anar fent, però amb un ambient francament xafogós. No ha baixat la temperatura al llarg d'aquest migdia i tarda, més clarianes, però tornaran a aparèixer alguns rams. Atenció, perquè aquesta tarda i vespre sí que esperem que hi hagi alguna tempesta més intensa a la banda dels ports, arribant fins a la Terra Alta i també, per tant, al sud de la comarca del Matarranya. Un temps regirat, en general, però sempre molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
9: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
10: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa. Proposa. Participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
0: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes, Elena Cintes.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet, Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'episodi de pluges torrencials que escombra a Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SLR al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural al Virgini Amposta.
10: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la Selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons, fins i tot de l'Alt Camp o de la conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als hostalets de Pierola. N'han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la riera de Rubí, del Llobregat, de la riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà ja està confirmat aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts la roda de premsa posterior i que està seguint la Carina Bellbé. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestions pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi en algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
4: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí, després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
17: Jo pagava menys de l'alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
16: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: És un quart de tres. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
18: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
4: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
0: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà durant tot el dia serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
19: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Catalunya no té un registre de la...

0: Cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona explica el seu pla.
1: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'associació psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
0: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
3: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
4: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix i per tant nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
3: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedés suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
2: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
6: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
5: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
2: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
7: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
8: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones lógicamente son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
7: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
2: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
9: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
2: I ara sí, és moment per la informació esportiva. ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
10: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima

0: competició continental. L'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
1: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
0: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tenis de taula, el Cerc l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
2: El club tenis taula Cerc L'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de Divisió d'Honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
3: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que en la majoria de partits serem els favorits.
2: L'Esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
4: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, o millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
2: Segons les previsions, el Cerc L'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
0: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
5: Fermín está en un estado de forma tan fantástico, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
0: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente. I setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma, i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos petits, a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'episodi de pluges torrencials a Catalunya, que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora, es desplaça cap al Vallès i al Maresme. La comarca del Penedès ha estat una de les més afectades per un episodi de pluges de més de 100 litres per metre quadrat. A diversos municipis els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà ha vist d'aiguats que poden ser violents i que, com dèiem, es desplacen cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
1: I PSOE i Sumar han arribat a un acord en matèria d'habitatge després d'una negociació fins a l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, en dos textos acordats entre els socis de govern que contenen mesures, un més plausibles de ser acceptades per l'oposició, l'altre que aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils, sembla, a priori, d'aprovar-se en el ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
1: Un altre tema destacat d'aquest Consell de Ministres, perquè també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units entre els Estats Units i Israel i l'Iran. En cultura, el Premi Planeta Escalfa Motors, una mica més de 2 setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador d'aquest premi literari, el millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu rècord de participació. S'hi han presentat 1.424 originals, la major part de provenant d'Espanya. El premi, recordem, atorga 1 milió d'euros al guanyador. I acabem. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la segona jornada de la màxima competició continental. L'extècnic blaugrana es dirigeix ara al Dubai.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El president Salvador Illa ha dit que espera que l'expresident Carles Puigdemont sigui present en el següent debat de política general, perquè s'haurà aplicat l'amnistia. Justament aquesta tarda ha començat el debat de política general al Parlament. L'escoltem.
2: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador. I així, el conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i que encara no n'han vist que els hi sigui aplicada.
1: Precisament l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretaria general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre que va arribar al Tribunal Suprem. Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Va retornar el juliol de 2024 i se li van retirar tots els càrrecs. Encara seguint amb aquest debat, el president Salvador Illa acaba de proposar la creació d'un fons d'ajuda a l'emergència habitacional, dotat amb 25 milions per les persones que es troben en situació vulnerable, dit, i les que no puguin pagar el seu pis. Ho desenvoluparem en propers butlletins. Per cert, parlant de vulnerabilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar, recordem, fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, i ara s'allarguen fins al 31 de desembre. Escoltem Carlos Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
3: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión. Y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
1: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid dimecres passat, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble Urbagestión i tornarà al seu domicili quan tingui l'alta hospitalària, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres de Madrid. I darrer punt sobre els aiguats d'avui que recorren Catalunya. La Ronda de Dalt està reoberta parcialment en sentit Llobregat després que s'hagi tallat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundacions. Ara hi ha un carril obert també a Canyelles.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un SLR per avisar de pluges torrencials al nord-est del Baix Empordà fins a les 9 de la nit. Es demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres i barrancs, a més no baixar a soterranis en cas que entri l'aigua, pujar a pisos superiors. Precisament un dels serveis més destacats del dia d'avui dels bombers ha tingut lloc en una riera de Gavà, on s'ha rescatat una dona i el seu nadó de mesos a l'interior d'un cotxe embarrancat. I és que el temporal d'avui ha deixat al voltant de 100 litres a la zona de l'Empenedès i l'Anoia. Canviem de tema. Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur per sobre del 9% que fixa la Unió Europea per al 2030. Ho ha denunciat Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Helena Cintes és la cap de projectes d'Equitat.org.
2: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
1: El Departament de Territori reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts de combois en hores punta. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries. Comporta una inversió anual de 154.000 euros. I parlem del Priorat perquè compta amb una nova entitat dedicada a la defensa de la promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien d'altres territoris, inclosos a l'ADO de Siurana. I 6 municipis de la Conca de Barberà reclamen més pes a la gestió del futur parc de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió a la gestió d'aquest nou espai.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
0: Els esports.
5: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Aquesta setmana parlem dels partits que es van disputar els dies 26 i 27 de setembre de 2026, en què els equips de futbol base han acabat ja la pretemporada i la setmana següent, la primera cap de setmana d'octubre, començaran ja les lligues federals que depenen de la Federació Catalana de Futbol. Els equips de futbol base, com diem, han acabat la preparació. Destacarem el resultat del juvenil A, que va enfrontar-se a l'Aldeana i va guanyar per 4-1. I com diem, les equips que pen de la federació començant la setmana que ve les seves lligues, després ho recordarem, i els equips que pen del Consell Esportiu del Baix Ebre començant d'aquí 2 setmanes, el cap de setmana dels dies 17 i 18 d'octubre. Per tant, els únics que van competir en lliga federada van ser els equips amateurs, el Roquetenc B i el Roquetenc A, en què aquesta setmana no va anar bé la cosa, que tots dos van perdre els seus partits. Comencem pel filial, pel Roquetenc B, que tenia un partit difícil al camp de la Unió Esportiva Tivenys, un camp complicat, en a més el Tivenys afrontar el partit en plena festa major, amb moltíssima gent a la grada, camp de terra, jugadors experimentats, per tant era un partit difícil pel Roquetenc B, que tot i lluitar i intentar-ho, doncs es va veure superat gairebé en tot moment pels tivenxans, i bé, ben aviat ja es van avançar els locals del marcador, amb 18 amb un gol de Lamin, arribarem al descans amb avantatge mínim del Tivenys, el Roquetenc la segona part doncs va intentar millorar, però serien els locals els que remataria amb dos gols més. En Bay, als 1054 i 58, col·locava un 3-0 al marcador, que pretendia era definitiu. Tot i que el Roquetenc no va baixar els braços i va lluitar fins a la final, de fet va marcar un gol al minut 86 Gerard Coltó, fer el 3-1, però ja no va haver temps per a la reacció i finalment els punts acabien quedant atibents. Bé, insistim que el Rocketing B, un equip que s'ha format per a sortir dels juvenils que acaben del període de futbol base, i l'objectiu és formar aquests jugadors pel primer equip, però no hi ha cap pressió de resultats esportius. Per tant, la feina del Rocketing B és anar aprenent i anar a formar-se els jugadors. I pel que fa al Rocketing A, el primer equip de tercera catalana, doncs tenia un partit difícil, una tàctica prova de foc contra el Club Deportiu La Cava. Sens dubte, un dels màxims favorits al títol i a l'ascens. Visitava aquí l'estadi de l'Observatori en el primer partit de Lliga a casa, amb moltíssima gent a la grada. La veritat és que feia goig veure la grada de l'estadi de l'Observatori plena pràcticament de qual a la gom. Moltíssima gent de la Cava, també moltíssima gent de Roquetes que volen de veure aquest partit. La veritat és que un gran ambient, i el partit que no va defraudar. Malauradament el Roqueting doncs acabaria perdent per 1-4, un marcador doncs massa voltat pels mèrits que va fer l'equip de Roquetes, perquè el partit va ser molt més igualat del que diu el marcador. I ara el que farem serà una mica de resum de com es va desenvolupar aquest partit. La primera part doncs va ser molt intensa, molt igualada, amb arribades a les dues àrees, i seria el Rocketing que s'avançaria el marcador al minut 27, un clar penal que li van fer a Còdor en una traveta dins de l'àrea, i Xava des dels 11 metres no fallaria i faria l'1-0, en què arribarem al descans. Com era previsible, la Cava doncs en molta qualitat davant doncs va intentar reaccionar a la segona part, va sortir a vestidors amb més intensitat i amb més domini de pilota, i al minut 55 també de penal, un penal que va cometre el porter Roqueteng sobre Ferran en una sortida potser una mica precipitada, va ser un penal molt clar al minut 55, i el mateix Ferran des dels 11 metres tampoc no fallaria, faria l'1-1. En aquest moment el partit es va obrir, vam entrar en una fase en què el gol podia arribar a qualsevol de les dues porteries. Al minut 65 el Roqueteng té una ocasió immillorable quan Quim es planta sol davant del porter visitant, però va encertar a definir fallant una ocasió claríssima que es pot suposar el 2-1 pel Roqueteng. I en canvi el 71 doncs en una sentada a l'àrea, el porter del Roqueteng no va estar massa encertat a l'hora de rebutjar la pilota, la va deixar morta a l'àrea petita, i Josep Casanova, molt atent, faria l'1-2, un gol que va fer mal al Roqueteng, que l'acaba allò on es posava per davant el marcador capgirant el gol inicial que havia marcat els de Roquetes. Per tant, l'acaba que afrontava el tant final doncs amb la tranquil·litat del marcador a favor. El Roqueteng doncs intentava d'accionar, però no trobava idees en atac per a crear perill. L'acaba molt còmode doncs marcaria un tercer gol al minut 80, una gran central de Ferran i una esplèndida rematada de cap de Benítez feia l'1-3, que pretenia matar el partit. El Roqueteng ho va seguir intentant, i a la contra, al minut 85, que s'ho ha passat, doncs a la contra amb espais, Ferran marcaria l'1-4 definitiu. Excessiu càstig pel Roqueteng, perquè com diem, el partit va ser molt més igualat del que diu el marcador. No mereixia un càstig tan gran, però clar, l'acaba doncs en jugadors de moltíssima qualitat, un equip pràcticament renovat, dissenyat per aconseguir l'ascens, no va perdonar quan va tindre les seves opcions, i malauradament doncs es va acabar emportant el partit per 1-4. Diríem que s'han jugat dues jornades, de moment la classificació és una mica anecdòtica, però hi ha tres equips que han sumat els 6 punts, que són la Cava, el Josep Maria i el Santa Bàrbara. El Roqueteng ara mateix seria 7è, amb els 3 punts que va sumar a la primera jornada a Móra d'Ebre, té 8 gols a favor i 7 en contra, i diríem que hi ha 3 equips que encara no han puntuat, que són el Perelló, el Ginestà i l'Olímpic de Móra d'Ebre. Ara escoltem la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalés d'aquest partit contra el Club Deportiu La Cava.
6: Jo penso que s'ha vist una bona primera part, penso que els dos equips han sortit posats, penso que no hi ha hagut moltes ocasions clares. Nosaltres hem intentat sotmetre'ls a ells en les pressions que ells es col·locaven en un bloc una mica més baix, no ens hem sentit còmodes del tot, tot i això penso que és un penal clar i ens hem pogut avançar al marcador. A partir d'aquí, bueno, ells avancen una mica línies, a nivell de transició no són les esquenes, nosaltres penso que ho han pogut ajustar ràpidament, però bueno, una jugada aïllada provoca un penal que crec que és clar també, i a partir d'aquí arribem a la mitja part. La segona part penso que ha sigut, bueno, al final nosaltres tenim l'opció d'una transició molt ràpida que tenim per a fer el 2-1, en un passe que penso que era clar, no estem encertats en aquesta situació, i en aquests partits així, contra rivals que tenen certa qualitat, pues, al final el partit se canta per detalls. Una pilota, una bola centrada poc afortunada en la sortida de Salu, fa que ens facin l'1-2, i a partir d'aquí pues, el partit se trenca, intentem tirar l'illes avant, intentem anar per l'empat, i a nivell de transicions ens fan el tercer gol i el quart. Bueno, en còmput general jo penso que és avoltat, sí que és veritat que acaba fent mèrits per emportar-se 3 punts, però bueno, pues una derrota que fa mal, tenint en compte que bueno, també és la jornada vostra per revertir la situació, i la setmana que ve per qui es pot.
5: I el que faríem seria repassar la propera jornada, que, com diem, ja entren en disputa els partits dels equips de futbol base que depèn de la Federació Catalana de Futbol. Anem a repassar els partits que han previstos. Comencem pel Benjamí Federat, el Benjamí Roig, que jugarà aquí a casa contra l'Escola Flix el dissabte dia 3 a les 10 del matí. Pel que fa als alevins, hi haurà 3 equips alevins en competició: l'alevi roig, l'alevi groc i l'alevi blau. El Roquetenc Roig jugarà aquí a casa contra l'Escola de Futbol Alcanar el diumenge dia 4 a les 10 del matí. A la mateixa hora, a l'altra part del camp, el Roquetenc Groc s'enfrontarà a l'Escola Flix, el diumenge també dia 4, com diem, a les 10 del matí. I pel que fa al Alevi Blau, es desplaçarà al Perelló per a jugar contra l'equip perellonenc el dissabte dia 3 a les 11 del matí. Quan l'infantil rebrà aquí a casa a l'Amposta C el dissabte dia 3 d'octubre a les 12 i quart del matí, el cadet es desplaçarà a la Cava per a jugar contra l'equip Cabero el diumenge dia 4 a les 11.45, i quan els juvenils, recordem que tenim dos juvenils, una segona i una primera, el juvenil de segona jugarà aquí a casa contra el club de futbol Amposta el dissabte dia 3 a les 4.30 de la tarda, i l'altre juvenil, el juvenil de primera, es desplaça a l'Ametlla el dissabte dia 3 a les 10 del matí. Pel que fa al futbol femení, diem que els equips de base comencen també la seva lliga. L'equip infantil i l'equip juvenil ja tenen partits aquest cap de setmana. L'infantil femení jugarà a Cambrils contra la Fundació Cambrils el diumenge dia 4 als 10.45 del matí, i pel que fa al juvenil femení de futbol 11 es desplaça contra un equip nou a la categoria, el Futbol Club 14, un equip que s'ha format a la població de les Borges del Camp, i aquest partit està previst pel diumenge dia 4 a les 12 del migdia. Pel que fa a l'equip amateur de femení de futbol 7, encara no se coneix el calendari perquè està pendent la Federació Catalana de veure finalment quants equips s'inscriuran per a poder dissenyar la competició i establir el calendari. Segurament aquesta setmana ho sabrem, però de moment encara no comença la lliga aquest cap de setmana. Ja que ens queden els dos equips amateurs, el Roquetenc B i el Roquetenc A, que tots dos juguen fora de casa. El Roquetenc B buscarà la primera victòria de la temporada en un derbi, un interessantíssim derbi de filials amb el camp del Tortosa Ebre B, un partit que s'ha previst per al dissabte dia 3 a les 4 de la tarda, per tant, bona opció per als aficionats d'anar al municipal Josep Potera de Tortosa per veure aquest interessantíssim derbi de filials, Tortosa Ebre B, Roquetenc B. I el primer equip del Roquetenc, el primer equip de tercera catalana, doncs té també un altre partit difícil contra un equip que també de moment ho ha guanyat tot, la Unió Esportiva Josep Maria, un equip que a més el seu camp sol ser un equip difícil i fort, per tant, una altra prova de foc per l'equip de Mario Javaloyes. El partit està previst per al diumenge, dia 4, a les 5 de la tarda, i aquesta era la valoració que feia el nostre tècnic de Mario sobre aquest proper partit al camp del Josep Maria.
6: Setmana pròxima anem a Josep Maria, que camp complicat, sobretot a nivell de dimensions, és un equip que també intentarà estar a la categoria. Bueno, prepararem durant tota la setmana els tres entrenadors que tenim el partit per arribar en les millors condicions possibles, i això acaba de començar, necessitem consolidar els punts.
5: I amb l'avaluació del tècnic acabem la informació del Roquetenc per aquesta setmana. La setmana propera ens retrobem amb més informació i més resultats.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
7: Bon dia, ha canviat el temps a les comarques de l'Ebre, i de fet les pluges no gaire importants s'han anat estenent al llarg de les últimes hores. Podem dir que fins a aquest migdia, aproximadament mig matí migdia, anirem tenint encara alguns remets. Aquesta pluja d'anar fent en algun moment una miqueta més intensa, i de fet ja més cap a la Terra Alta, al nord de la Terra Alta, sobretot l'interior de la Ribera d'Ebre, cap a la comarca del Matarranya, aquí ben poca pluja tindrem, almenys aquest matí, quedarà més concentrada cap a la costa i cap al delta. Ja diem, no pluges torrencials, sí pluja d'anar fent, però amb un ambient francament xafogós. No ha baixat la temperatura al llarg d'aquest migdia i tarda, més clarianes, però tornaran a aparèixer alguns rams. Atenció, perquè aquesta tarda i vespre sí que esperem que hi hagi alguna tempesta més intensa a la banda dels ports, arribant fins a la Terra Alta i també, per tant, al sud de la comarca del Matarranya. Un temps regirat, en general, però sempre molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
9: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa. Proposa. Participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.